0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C58 i a cua des de Montcada fins al nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. Hi ha retencions també a la P7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema a moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com l'Osa o el Petit de Calaril.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grup A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
0: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
4: 3CAT Info.
5: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
6: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
5: 101.2 FM.
7: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim, a causa d'unes obres, a la AB7, retencions a Maçanet de la Selva, en sentit nord, on es tallen dos carrils de circulació amb 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, parlem de fortes retencions en tots els accessos i voltants de Barcelona. Destaquem, però, el vessant Besòs, amb cues per totes les vies principals que, de retruc, doncs, deixen afectacions en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. Aquestes cues són les de la C-58, amb cues des de Sant Quirze del Vallès, en sentit sud, però també per la C-33 des de Montcada. La B-20, també, en tot el terme de Santa Coloma de Gramenet, on circulen 2 quilòmetres de lentitud. La C-31, en tot el terme de Badalona, també deixa 2 quilòmetres en sentit sud. Per altra banda, el Vallès també deixa retencions, sobretot la AB7, que pateix cues de fins a 5 quilòmetres i mig des de la Roca del Vallès fins a Montmeló, però també el tram en sentit sud comprès entre Mollet i Barberà. Per altra banda, tenim 1 quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Moltes gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Doncs paciència. Precaució. Això és el que ens diuen des del RAC.

por aquí tenemos otra petición musical, una petición que nos hace ens fa la Maica de Casa Gemes. Diu, bon dia, Maria, des de Massanet. Aquí la Maica de Casa Gemes. M'agradaria escoltar una cançó de Miqui Núñez, la que vulguis, per la Pepi de Sant Mori, per tu, mil gràcies i abraçada gran. Doncs jo et regalo aquesta, escriurem, que és molt maca. Que tinguis un gran dia i espero que t'agradi. Maica de Casa Gemes, un petonet.

0: Dano Alfonso Paino. Salte ya en la España en el temps y tornem. Por cierto, un saludo muy fuerte al pueblo de Cañete. Caza, pesca y buen ambiente. Carlos Pérez, un saludo muy fuerte. Qué bonito el pueblo de Cañete. Así que un saludo a Cañete.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Són les 3. Catalunya migdia. Comença aquí la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril el tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
1: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
2: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
3: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
2: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura, diu el líder popular, que quan sigui el moment la presentarà.
1: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngel Zafuente.
4: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
5: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
6: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
4: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
1: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros, i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre el 1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
7: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
1: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
8: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava. Més el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer.
9: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això el va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meua, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres l'escoltàvem perquè creiem en ell i mos va enganyar com va voler.
8: A la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

Les flames del foc la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

Bé, ara a continuació anem escoltant una cançó d'una noia que sempre ha estat afincada a Vilassar de Mar i ara viu a Can Raimí, Argentona. Tinc el plaer de tenir-la a tiro de pedra, de com a veïna, eh? Ella és una gran cantant, molt jove, amb un futur molt prometedor a nivell musical, tant a nivell nacional com internacional. Es tracta de l'Anna Murillo i la cançó en català No puc fer-hi res. Escolteu-la, mereix la pena perquè té una veu molt maca i un gran talent. Salutacions, Anna, que sé que ens estàs escoltant. Una forta encaixada i un petonàs guapa. I no et cansis massa treballant, eh? Gràcies per escoltar Ràdio Pomar, 101.2 FM, www.radiopomar.es.

I bé, que hem d'escoltar a l'Anna Murillo de Vilassar de Mar, ara que viu a Can Remiers en Tònoc, com hem comentat, la meva estimada amiga i veïna, una gran persona i millor cantant, amb una veu molt especial i angelical. No puc fer-hi res, l'Anna Murillo, la ràdio. I ara, a continuació, sorpresa, anem a escoltar, si hem escoltat Anna Murillo, ara escoltarem a Carol Brunet. I us preguntareu, qui és Carol Brunet? Pues Carol Brunet també és cantant de tota la vida i és la mare d'Anna Murillo, qui hem escoltat fa uns instants. I ara convido a escoltar aquesta bonica cançó d'una bonica persona amb gran cor. Hem escoltat a la filla, ara toca a la mare. Carol Brunet, paraules d'amor, escolta-la. Veuràs que maco que és això, eh?

0: I seguim afincats a Vilassar de Mar, Barcelona, com la Carol Brunet i Anna Murillo, per escoltar l'Edu Ortiz, Sota la Lluna. És on t'espero aquesta nit, eh?
1: No fa

Bona, a continuació tinc una nova petició musical del meu estimat amic Enric de la capital del Maresme, de Mataró. Em diu: bona tarda, amic Manel, aquí som amb tu per acompanyar el final del programa. Mira, avui mirant les notícies i vist el tràgic succés del poble de Venezuela, el terremoto, quina barbaritat, eh? Et proposo una cançó. La cançó es diu La vida és un vals, de la Diego Torres. La dedico per tu i per tots, sobretot per tota la gent de Venezuela. Una abraçada molt gran per tu i per tots, amic Manel. Igualment, guapetón, moltes gràcies, que acabis de tindre un bon programa, Enric. T'ho agraeixo tot el cor, estimat amic. Diu: aquesta cançó és com la vida mateix, plena d'esperança per la gent que ho ha perdut tot. Diego Torres, La vida és un vals.